0: i els 6 que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Escúchanos en radiobalear.es.
2: Radio Balear, sa nostra música.
3: La nostra música que ve a càrrec del cantant menorquí Miquel Mariano, amb aquest tema que du per nom Gelosia.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: L'Ajuntament de Palma se sumarà aquest dimecres 2 de setembre a l'acte de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta, una iniciativa promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la FEMP. La concentració tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de Cort i des de l'Ajuntament s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en aquest gest de suport. En xerram amb Mercedes Celeste, ella és quarta tinenta de Bala i regidora d'Hisenda, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Palma. Mercedes, molt bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia, moltes gràcies. M'alegra molt compartir una estona amb vosaltres.
1: Mercedes, què significa per l'Ajuntament de Palma sumar-se en aquest acte de suport en el poble de Ceuta?
2: Home, és una manera d'expressar pues això, la nostra solidaritat i el nostre suport amb el poble de Ceuta. Ciutats que en un moment donat ara estan passant un moment molt complicat, molt delicat, i que dia 2 de setembre celebra el seu dia important de la ciutat i que enguany serà una celebració pues, molt diferent de com ells l'haurien plantejada. Llavors, en aquest moment tan delicat i en aquest dia tan especial, nosaltres el que voldríem és sumar-nos tots els que puguem a reunir-nos i a demostrar-los que no estan tots sols, que estem amb ells, que sabem el que pateixen i que, com no pot ser d'una altra manera, els hi mostrem tot el nostre suport, tota la nostra solidaritat i tot el nostre carinyo i proximitat.
1: La FEMP ha fet una crida en els ajuntaments de tot l'estat perquè mostrin la seva solidaritat. Per què considereu important que Palma participi en aquesta iniciativa?
2: Palma és una de les ciutats més importants d'Espanya. Estem ara ja a la setena ciutat d'Espanya. També coneixem bé el que és estar en un territori on constantment arriben persones d'altres llocs i que se necessiten pues, acollir i rebre en les millors condicions i també amb una ciutadania que ha de seguir en la seva vida normal mentre això succeeix. Llavors, lògicament, Palma és una ciutat que se sent molt propera i d'alguna manera és important que tot el Mediterrani estigui junt amb aquesta solidaritat, no?, que hem de tenir en aquests moments tan important en Ceuta. No? Per tant, sí que és important que Palma estigui en tot aquest moviment. És important que hi siguin tots. Tot el poble espanyol ha de demostrar la seva proximitat i la seva autenticitat amb Ceuta, però Palma, per suposat, per ser del Mediterrani, per ser també un lloc d'acollida i per ser una ciutat de les importants d'aquest país.
1: Des de la FEM s'ha llançat un missatge molt clar: Ceuta no està sola. Quin missatge voldríeu transmetre de Palma en els ciutadans de Ceuta amb aquesta concentració?
2: Clarament, evidentment, el que dius fem. Ceuta no està sola, però jo afegiria, és una qüestió també, Ceuta som tots. No és un tema de Ceuta o de Palma o d'aquí o d'allà, és un tema d'Espanya. El problema el tenim tots, és més. No només el d'Espanya, el problema el té Europa. Ara, en aquest moment, està patint Ceuta, una situació que, evidentment, dia 2, se farà encara més evident per tots els dies, perquè no podran celebrar el seu dia important com ells voldrien celebrar-ho, perquè tenen una situació tremendament extraordinària.
1: Sí.
2: Però nosaltres hem de demostrar en aquell moment que estem de vora d'ells, però no tan sols per això, sinó perquè el que passi a Ceuta realment ho estem patint tots, ens està fent efecte damunt tots. Per tant, d'alguna manera, Ceuta no està sola, però és que que és Espanya, sé que no hauria d'estar tota sola en aquest moment.
1: L'acte serà aquest dimecres a les 8 del vespre a la plaça de Cort. Quina resposta esperau per part dels ciutadans de Palma, Mercedes?
2: Els ciutadans de Palma i de Mallorca en general són persones solidàries. Tenim un caràcter tranquil, però també sabem quan hem de donar una resposta. Per tant, nosaltres sí que estem convençuts de que Palma, Mallorca, donarà una resposta de mostrar en el poble de Ceuta i mostrar a tota Espanya que quan hi hem de ser, quan hem de demostrar que hi som, hi serem. Estem convençuts d'això, clarament. De totes maneres, és una concentració on, evidentment, l'únic que pretenem és donar aquest missatge de conhort, aquest missatge de solidaritat en el poble aquest dia. I això estic segura que Palma el donarà.
1: En moments de dificultat, Mercedes, el paper de les institucions i dels municipis també és important. Creus que actes com aquest serveixen per reforçar la solidaritat i la unitat entre territoris?
2: Sense cap dubte. De fet, des del moment que això parteix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ja demostra que no és una qüestió que han fet un o altre lloc o una altra ciutat, sinó que tots junts han decidit que s'ha de donar un missatge de proximitat, de solidaritat i de conhort en el poble de Ceuta, que és en el que avui està patint aquesta situació extraordinària. Però aquesta situació extraordinària demà la pot patir qualsevol altra, sobretot quan és un lloc del Mediterrani, com us pugui passar a nosaltres o també com pugui passar a Canàries. No? Llavors, en aquest moment és molt important que les institucions, és molt important que tots els que estem representant en els pobles, les diferents institucions, estiguem junts i enviem un missatge unànim. Això és molt important.
1: Què destacaries de la importància que els ciutadans també s'assumin en aquest acte i facin visible el seu suport a Ceuta?
2: Jo crec que és molt important que els ciutadans dia 2 enviïn aquest missatge d'escoltau. No només no esteu tots sols, sinó que tots som vosaltres. No és un problema de Ceuta, és un problema de tots, de tots. De tots els que ens sentim doncs, espanyols, de tots els que ens sentim patriotes, de tots els que ens sentim que quan li fan mal o quan pateix un de nosaltres, patim tots. Per tant, és molt important que tots els ciutadans sàpiguen que en aquest moment és el moment de demostrar que tots estem amb ells, perquè tots som un. La unitat és el que fa verdaderament la força. I en aquest moment és una mostra de solidaritat que en aquest moment el poble de Ceuta, quan els sentim, és que ens sentim tots sols, és que ens sentim tots sols. Doncs nosaltres hem de sortir per dir-vos no estem tots sols. I això és molt important. Jo crec que el poble de Palma i de tot Mallorca dirà, sí, és el moment de dir-los, escoltau, estem aquí. I no només ho diuen els representants, que és vera que ho veiem, sinó també tots els ciutadans en aquest moment tenen l'oportunitat d'expressar la seva solidaritat i la seva proximitat amb el poble de Ceuta. És molt important.
1: I ja per acabar, quin missatge faries arribar en els palmesans i palmesanes que encara dubtin si acudir dimecres a la plaça de Cort?
2: Els hem de dir que facin un esforç per acudir-hi, perquè realment aquest petit esforç que podem fer nosaltres, tots els palmesans i els ciutadans de Mallorca, per anar a la plaça de Cort, per congregar-nos a la plaça de Cort i per demostrar en el poble de Ceuta que no estan tots sols, per nosaltres pot ser un petit gest, però per ells serà una gran força. És molt important tenir en compte que és un acte que no és un acte reivindicatiu, sinó que és un acte de solidaritat. I aquesta solidaritat se demostra sabent que des de Palma i des d'altres ciutats de tot Espanya, el missatge està clar. El poble està amb altres. El poble està patint igual que patiu vosaltres. El poble no vos ha abandonat. Això és molt important, és un missatge clar i un missatge molt important, i això és el que volem demà.
1: Doncs recordem que la concentració de suport en el poble de Ceuta tindrà lloc aquest dimecres, dia 2 de setembre, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de Cort. Mercedes Celeste, quarta tinenta de Balla i regidora d'Hisenda, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos aquesta iniciativa.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i esperam que molts dels vostres oients, que sabem que també són persones tremendament solidàries, puguin acompanyar-nos aquest dia 2 a les 8 del vespre per fer costat en el poble de Ceuta. Moltíssimes gràcies.
1: Mercedes, fins a pròxima.
2: Fins a pròxima, gràcies.
0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: Escúchanos en radiobalear.es.

0: ara la sintonia de Ràdio Balear en el nostre matinal, que tal de si anem a conèixer un poc d'actualitat municipal, i en aquest cas, actualitat que ens arriba des del municipi de Buja. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb el seu bala Pere Torrents. Bala, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Va bé, arrencam aquest mes de setembre, ja nou curs polític, com se sol dir, no, Batla? I, bueno, sí, volíem comentar diferents temes i un dels destacats és el pla d'obres i serveis, que, bueno, des de l'Ajuntament de Buja crec que ja heu posat en marxa les peticions, les sol·licituds, no?, d'ajudes per part del Consell de Mallorca per dur a terme precisament aquest pla d'obres i serveis, no, Batla?
1: Sí, exacte. Buja se mos han assignat 1 milió...
0: Batla? Ara.
1: Sí, m'ha sentit.
0: Ara sí, que s'havia estat un moment. Digui, sí.
1: Sí, no, deia que Buja mos han assignat 1.133.000 euros.
0: Sí.
1: I, clar, si mateix són dobbers, i evidentment per un poble com Buja són molt de dobbers, perquè nosaltres les grans inversions els hem de fer amb aquestes subvencions. Uh-huh. I sí, hem tingut un mes per presentar tots els projectes i, bueno, crec que n'hem presentat de molt interessants. Ja en el seu moment m'apareix que en vàrem parlar amb altres també, vàrem comprar un habitatge, sí, i un solàs per convertir-lo en arxiu i biblioteca.
0: Sí.
1: I després per fer davant aquesta arxiu i biblioteca, fer un solàs també destinat a espais verds.
0: Uh-huh.
1: I ara el que hem demanat en el Consell és, bueno, els dobbers per habilitar l'edifici i per habilitar solàs, entre altres coses. Després també tenim unes inversions importants en el poliesportiu municipal, tema d'energies renovables,
0: uh-huh,
1: que també és tant de posar més plaques solars que tenim com acumuladors,
0: sí,
1: per intentar reduir la factura energètica i la petjada del carboni també.
0: Uh-huh.
1: I bé, i després hi ha altres actuacions més petitetes, però les més importants són aquestes.
0: Inversions que es duran a terme en aquest temps que queda de legislatura, o al manco intentar, no?, que es duguin a terme, no, Batla?
1: Bé, això també depèn un... Clar, això és el que a vegades ens costa molt,
0: sí,
1: fer pedagogia i explicar, no?
0: Sí.
1: I és que el que passa és que tot una tramitació, té uns procediments molt taxats,
0: uh-huh,
1: la llei de contractacions és molt clara. Ara, primer de tot, el que mos toca és esperar que el Consell de Mallorca mos doni els dobbers, que en principi no hi haurà cap problema,
0: uh-huh,
1: i una vegada els detenguem, ja comença tot el procés per part de l'Ajuntament en relació a, bueno, posar en marxa tots els projectes. S'han de redactar els projectes definitius, s'han de licitar perquè estan parlant de molt de dobbers,
0: sí,
1: amb una paraula. Vull dir, aquí, i això se pot allargar. Jo no puc assegurar de cap manera quan estarà fet,
0: clar,
1: i, però bé, això se tracta de posar en marxa tot d'una que tinguem ja la confirmació de que es Consell molt d'anar dobbers.
0: Sí, lo important és que ja s'ha posat la primera pedra, no?, per dir-ho de qualque,
1: exacte,
0: manera, Batla, no?
1: Exacte. El primer de tot sempre és felicitar els projectes que vols fer.
0: Sí.
1: El Consell, en aquest sentit, com que no sempre són, han de ser projectes que formen part de competències municipals, en aquest cas no hi ha problema perquè tots ho són,
0: mm-hmm,
1: i després, bueno, mos correspon en els ajuntaments fer la resta de la feina,
0: sí,
1: i és vera que els ajuntaments petits també tenim el que és el personal administratiu limitat. I bé, i, en fi, això sempre és una feina complexa, una feina àrdua, perquè, com he dit, són protocols que les lleis sectorials els tenen molt, molt taxats i molt protocolitzats,
0: uh-huh,
1: i, però bé, no en queda d'altre, s'ha d'anar seguint el llibret i tirar endavant.
0: Uh-huh. Per altra banda, Batla, també podem xerrar un poquet del programa Confia, no?, que, bueno, és un programa que s'adreça a dones que volen emprendre o consolidar la seva activitat i, bueno, i necessiten orientació, no? Què ens pot explicar d'aquest programa Confia?
1: Bé, això sé que és un programa que s'ha posat en marxa des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Buja,
0: uh-huh,
1: i per oferir efectivament assessorament a totes aquelles dones que vulguin emprendre, que vulguin iniciar negocis, que vulguin algun tipus d'activitat, i bueno, i se'ls dona aquesta possibilitat d'explicar-los com funciona tot.
0: Sí.
1: I és un incentiu més, no?, que des de serveis socials de l'Ajuntament se posa a l'abast de totes les dones que vulguin accedir.
0: Mm-hmm. Ja que dic que la reunió informativa tindrà lloc el proper 11 de setembre a les 10:45 a la sala de reunions, segon pis de Can Dometa, no?
1: Correcte, sí, que és la seu de serveis socials de l'Ajuntament.
0: Ah, doncs ja ho saben, aquesta reunió informativa, dia 11 de setembre. I ja per acabar, Val·la, ja queda poquet per la nova edició de la pujada Lluc a peu, de la part forana, i Buja, com no, també tenen aquesta oportunitat, possibilitat de participar-hi, no, Val·la?
1: Sí, això és un clàssic de cada any. Fins ara va estar organitzant l'Obra Cultural Balear en col·laboració amb l'Ajuntament de Buja.
0: Uh-huh.
1: I bé, i tot així, és cert, no només de Buja, sinó tota la part forana, el que fa és pujar en el Santuari de Lluc, un lloc, com sabem, totalment emblemàtic dels mallorquins i de les mallorquines.
0: Sí.
1: I parteixen, no sé si a les 3, des de matí a les 4, molt prest, i per arribar a temps en el santuari, no? Sí, és una activitat que crec que molt defineix, no?, com a mallorquins i mallorquines, i que fa molt d'any que se celebri i esperem que segueixi durant molts d'anys. No?
0: Doncs sí. Aquesta nova edició, la nit del 12 en el 13 de setembre, ja ho saben, a l'Ajuntament, la sortida tindrà lloc davant l'Ajuntament a les 3:30, concretament.
1: Exactament, sí, sí.
0: Serà aquesta sortida. Doncs, Pere Torrens Val·la de Buja, com sempre li agraïm moltíssim que ens hagi atès i ens hagi apropat les darreres notícies del municipi.
1: No, cap problema. Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé. Adéu, adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Es Brollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
5: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
6: Escuchas Radio Balear,

0: Continuem aquí a la sintonia de Ràdio Balear, seguim coneguent actualitat municipal que ens arriba des diferents municipis de les nostres illes. I ara volem conèixer un poc notícies que ens arriba des de Santa Margalida. Per això ens han posat en contacte amb el senyor Joan Monjo, que és primer tinent batle de l'Ajuntament de Santa Margalida. Senyor Monjo, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, volem tractar diferents qüestions en el dia d'avui. I bueno, ja que xerram, senyor Monjo, d'una notícia que hem conegut, i és que Costa s'ha multat a 4 negocis de Can Picafort per ocupar espai sense permís. Què ens pot explicar sobre aquesta qüestió, senyor Monjo?
1: Bé, vull dir, els temes, això, suposo que han iniciat un expedient sancionador a quatre locals de Can Picafort, sí. Però quatre locals que això realment comencen en quatre i el tema és que acabaran en moltíssims més, a no ser que se doni una solució, cosa que en els anys passats sí. ja s'ha donada, vull dir, no és una cosa nova. El primer que vull dir és que jo crec que el tema aquest està dins el darrer de tot, que passa en el tema del turisme, turismofòbia, sí. Que hi ha anar en contra del turisme, etc. I no hem d'oblidar que nosaltres a Mallorca, a les Illes Balears, vivim del turisme i hem de fer les mesures més oportunes perquè pugui conviure tota la gent de Mallorca amb tots els turistes que ens venen i amb totes les persones que venen tant d'Àfrica com d'Amèrica com dels restos de països europeus. Aquí, vull dir, jo crec que aquí s'han d'agafar totes les mesures perquè tothom pugui conviure. Sí. I la primera mesura que s'hauria d'agafar és que conviure, però sempre que produesquis.
0: Sí.
1: Vull dir, tota la gent que ve aquí no produeix res i només cobra del sistema de l'Estat, jo crec que hi són els que s'obren. No són els que venen aquí, gasten dobbers, mos duen dobbers i gràcies a aquell dobbers podem viure la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Uh-huh. Això és un concepte que és important, és a dir, i aquí se queixa molta de gent se queixa, però sempre dins el tema de la turismofòbia, d'anar sí. en contra del turisme, etc. I aquestes denúncies jo les veig que estan a dins aquell tema. Comencen en quatre establiments i sí. ben aviat n'hi tindran 40. Comencen en Can Picafort, que no és que comencin en Can Picafort, també ja he vist que Palma i altres puestos de Mallorca també ja estan amb aquest tema i ben aviat pues, tindran tot Mallorca amenaçada amb en compte del turisme. Jo en això ho veig molt negatiu.
0: Diríem que és una guerra oberta cap a, en aquest cas, establiments turístics i cap a el turisme en general, que, bueno, que hi ha que dir, i com bé vostè deia, les illes viuen precisament del negoci del turisme, perquè, clar, no tenim ara mateix cap altra indústria que ens pugui aportar econòmicament el que ens suporta el turisme, no, senyor Monjo?
1: Sí, això és així, vull dir, tothom ho pot
0: fer.
1: Jo que ja tinc una sèrie d'anys, pues, Mallorca ha canviat, jo ja tens el turisme, ja tornar a anar a la Mallorca de fa 60-70 anys, que no hi havia quasi turisme, jo crec que això és impossible. És impossible, vull dir, hi ha gent de fora que ja s'han arrelat a Mallorca i tots aquells també han de viure. I és normal, és normal. I nosaltres el que ens hem de preocupar, ens havíem d'haver preocupat ja, de que poguéssim acomodar a tota aquesta gent que ha hagut de fora,
0: sí.
1: poguéssim tenir vivendes, així com aquells darrers 20 anys, l'únic que ens hem preocupat és de que agafant mesures massa proteccionistes, massa proteccionistes, que el que ens han duit és a desclassificar un munt d'urbanitzables que estaven aprovats, en el qual no s'han pogut fer vivendes i en el qual ara hi ha una crisi de la vivenda que donant-se culpa dels turistes. Vull dir, això no és així. El que passa és que si els polítics no fan el que toca bé, el que va en bé de tota la comunitat, de tots els que produeixen, pues, passa el que passa. I en la gent que està en contra del turisme, jo crec que no té sortida el tema. Nosaltres hem d'estar a favor d'un turisme que produeix, el turisme produeix, perquè és el que mos duts ingressos a Mallorca, un turisme que ha de ser respectuós en el medi ambient, és evident, i tot això és el que nosaltres hem de fomentar. I el tema aquest, d'aquestes quatre denúncies, vull dir, jo crec que això està allà, han iniciat l'expedient, però la veritat és que tampoc no li donen més importància perquè el mateix Ajuntament de Santa Margalida pues, aquí va aprovar una ordenança municipal d'ocupació de via pública per tota una sèrie de carrers, que són tots els carrers de Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra, i tot aquell quatre, igual que tots els altres de Can Picafort, pues, compleixen en la normativa, i jo crec que aquí hi ha hagut un fallo de que per dates no han demanat el permís, o si l'han demanat, l'han demanat tard i no té més importància.
0: A més, hi ha que dir que d'aquests negocis doncs depenen famílies senceres, senyor Monjo.
1: Hombre, claro, que aquells, cada un d'aquells bars que estan a primera fila a Can Picafort, pues fàcilment tindran 20 empleats, o que són 20 famílies, cada bar. Vull dir, això és, que és evident, és així, vull dir, si, però és que és més, anar amb aquells, en aquesta zona, jo me'n record, això se diu un passeig que és Ingeniero Antonio Garau, el famós Toni Grau, que va ser el jefe de costes de Balears fa molt d'anys, i jo crec que entre el 79 i el 83, és a dir, ja fa de sort de quasi 50 anys, fa 45, se va fer aquell passeig marítim. La llei de costes encara ni existia, la llei de costes. L'ocupació de via pública s'apaga des de l'any 80 i pico en aquell passeig. Tots els establiments, tota la vida, han ocupat part del passeig i pagant a l'Ajuntament les tasses corresponents. És més, quan s'aprova a conseqüència de que s'aprova la llei de costes, pues les fan llevar les cadires que tenien a de vora la mà, les van posar, és a dir, l'Ajuntament i costes ben de vora el seu establiment. Sí. Que jo crec que això va ser un acert important. És a dir, s'han agafat una sèrie de mesures per conjuntament, costes, ajuntament i propietaris, per anar a la solució que avui tenim actualment. Jo crec que la solució que tenim avui actualment és bona, és tan bona que, mira, les ordenances aquestes, que antes era una altra cosa, ocupaven més de lo que tocava, etc etc, però va demanar una solució que més o menys era adequada i se va aprovar per unanimitat de tots els partits, el qual vol dir que era una cosa que més o menys devia ser bona.
0: I la convivència amb els veïnats de Can Picafort és bona, perquè bé, no tenim constància de que s'hagin produït queixes precisament per aquesta ocupació de la via.
1: No, jo no ho crec, perquè no crec que hi hagi massa. Sempre hi pot haver una persona que denuncia el que sigui, tal i qual, perquè hi ha molt d'envejós en el món. Però no, la veritat és, hem minimitzat el tema de renous, hem posat que si un moment determinat un fa una actuació i tal, allà pues, en aquell moment ha d'acabar a les 11 del vespre, no
0: sí.
1: pot continuar més tard, i jo crec que tot són una sèrie de mesures de cara a fer la convivència del turisme amb la gent resident a Can Picafort i amb la gent que també ve a dos o tres mesos, pues, sigui possible i sigui bona per a tothom.
0: Mm-hmm. Senyor Monjo, estem ja començant aquest curs polític, serà el darrer d'aquesta legislatura. Com es presenta per part de la seva, seu càrrec a l'Ajuntament de Santa Margalida?
1: Bueno, nosaltres aquí tenim un grup independent, un grup independent que ja fa de sort de 40 anys, que 40 no, fa 35 anys que existeix,
0: sí.
1: I aquell grup independent pues, se tornarà a presentar, ara no sabem com en aquell moment,
0: sí.
1: Se presentarà segurament a tots sols o en coalició en qualque partit,
0: uh-huh.
1: I ja se veurà. Això se decidirà a dins del mes de setembre, se decidirà que fa el partit de Convergència.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí també ja decidirem a dins del mes de setembre que feim amb això.
0: Però les ganes, les il·lusions de continuar fent feina per Santa Margalida segueixen, no?
1: Bueno, jo quan veig notícies com aquestes de gent que se fica, de gent i el que m'apareix més negatiu és que des de l'Ajuntament haurien de defensar una sèrie de postures,
0: sí.
1: O no les saben defensar o les defensen molt malament. Això em motiva que el nostre grup ha de seguir fent funcionar el poble.
0: Mm-hmm. Doncs tindrem oportunitat de seguir xerrant bueno, d'aquests mesos que tenim per endavant, de sa feina, de tots els objectius de cara a aquesta final de legislatura. Joan Monjo, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Santa Margalida, com sempre li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat i ens hagi traslladat informacions i opinions també dels temes d'actualitat del municipi. L'esperam una propera ocasió. Que tingui un molt bon dia.
1: Molt bon dia i gràcies a tots i a tota l'audiència.
0: Adeu, que vagi bé.
2: Ràdio Balear. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
3: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano, italiano,
4: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli,
5: qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, esa María, Cancanoli.
6: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
7: Restaurante italiano, italiano, italiano.
8: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
9: Qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
10: Italiano, italiano, italiano.
2: Radio Balear.

0: más.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
4: Radio Balear.
5: Es imposible detenerla.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Que vendré a cercar. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.